0: 12:30 con el gran Alberra. Ahora se quedan con Pilar García Laranja. En Mediodía Cope han pasado muchas cosas y se las tienen que explicar. Así que quédense con ella y en Cope. Y mañana a las 6 de la mañana, Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor. Adiós, adiós.
1: Estás escuchando Herrera en Cope.
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
3: Tiri, tiri, tiri. Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en Cope.
4: Ahí va, Tipo Directo, con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa que está muy, muy bien. Pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Un otoño muy súper con los supercheques de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo del 8 al 10 de octubre te regalamos el 50% de lo que compres en alimentación, droguería y perfumería. En supercheques de 10 euros para tus próximas compras. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
6: Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante. Sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
7: No dejan de pasar cosas, señores.
6: Y prepárense, porque lo que viene es muy fuerte y a otro nivel. La información manda, con respeto y con investigación. Un nuevo Horizonte se abre en Cuatro.
8: Horizonte, de lunes a viernes a las 9:10 de la noche en Cuatro.
9: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
10: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
11: Una maravilla es poder viajar.
12: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa, diseñando espacios para vivir.
13: Envíame a mí.
14: El Domum cumple 100 años, un siglo acompañando a los misioneros para llevar fe y consuelo a los confines de la tierra. ¿Nos ayudas a seguir?
15: Quiero ser tu palabra en el mundo.
14: 18 de octubre, Jornada del Domum. Colabora en domum.es.
15: Envíame a mí.
16: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
17: Por eso los miles de expertos de Verisure responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-666-777.
18: Verisure.
19: Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana. Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaroz.
2: Estar informado.
20: Así continúen salutacions d'Alberto Marco en un dijous mes en el que toca abrir la finestra de la provincia. De moment lo abrirem en cuidado especial a la zona de la Marjal de la Plana Baixa. Porque creo que hoy es día de fumigaciones aéreas, porque ya sabemos que hemos tenido lluvias y eso también está suponiendo rapidez inmediata en ese tratamiento contra los mosquitos. Creo que no me equivoco, ¿no es así, no? Diputado de Transición Energética y también de Medio Natural, José María Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
21: Hola, muy buen día. Pues sí, aixina es la tercera, el tercer día que estem en els tratamientos aéreos y bueno, pues degut a les pluges de la setmana passada, on van haver acumulacions quantioses d'aigua, pues se va poder constatar que no se podien fer les actuacions terrestres en algunes zones de Marjal, com bé has dit. Per tant, pues, ràpidament vam demanar el permís a la Conselleria de Sanitat a través de Salut Pública i, efectivament, pues, el dimarts, el dilluns a última hora dimarts, ja teníem aquest permís i el mateix dimarts ja vam eixir i, conforme dic, pues, són tres dies, dimarts, dimecres, avui dijous, que estem en la zona sur de la província.
20: Una actuació ràpida, normalment era per terra, ara també s'ha intensificat aquests últims anys per aire i que al final és una resposta ràpida que té una conseqüència important i és que tot i aquesta plaga de mosquits que any rere any, estiu rere estiu, estava sobre la taula com a afectació, aquest any no s'ha notat apenes en algun punt, en algun moment puntual, però poquet més d'això.
21: Efectivament, hem canviat un poc de paradigma i el que se tracta és d'interrompir l'estat biològic del mosquit a través de matar les larves. És a dir, no podem esperar-nos a matar els mosquits perquè ja està, ja causen problemes a la ciutadania i són més difícils de matar, Per tant, el que tenim que intervenir és en les larves. I les larves, perquè la gent ho entenga, tenen 4 o 5 dies la finestreta per a convertir-se en mosquits adults, que són els que causen les molèsties. D'ahir la rapidesa de les actuacions en quan passen els episodis de pluja. De fet, doncs, tots els tractaments terrestres s'han reforçat en coordinació amb els municipis, però no obstant així, n'hi ha zones que, degut a aquestes acumulacions tan grans en tota la província, alrededor que hi ha puestos que han caigut 200 litres per metro quadrat, pues ha fet també que necessitem destratament aèris, i això és el que hem fet. I el secret està en actuar en rapidesa per a poder tallar, diguem, la vida biològica de lo que és el cicle biològic de la larva, per evitar que se convertisca en mosquit. I crec que això és un dels èxits de que pues, aquest estiu ha sigut un estiu prou controlat. És veritat que no han hagut pluges, però sí que han hagut episodis de pluges durant l'estiu i ahir s'ha actuat. Vull dir que hem canviat de paradigma, que és trencar el cicle biològic de les larves. I d'ahir, pues, estos tractaments aèris immediats, en molta rapidesa, per a poder, pues, conforme dic, atajar aquest problema.
20: I uns tractaments que normalment encara se centraven en 3-4 mesos, però ara en aquest moment de les temperatures, en el calor que arriba abans i se'n va més tard, ara fa que també s'hi tinga que augmentar en temps i això, i la vigilància també s'hi tinga que augmentar.
21: La vigilància realment és tot l'any. De fet, vam detectar en el mes de febrer, imagineu-vos, en el mes de febrer ja vam detectar focos de larves i vam actuar d'immediat. Per tant, tot el tema de vigilància i control el duem durant tot l'any. Les temperatures han canviat, així en la zona on vivim, la província de Castelló, les temperatures ja en hivern no baixen massa i el mosquit ha vingut per a quedar-se. Per tant, el que tenim que fer des de la Diputació és estar durant tot l'any vigilant i controlant aquests focos, que a més els tenim digitalitzats, perquè ja sabem quan plou a on tenim que anar, ho hem digitalitzat. Per tant, a la mínima, estem en aquests focos que causen molèsties a la població, que conforme dic que els tenim digitalitzats i actuem d'immediat. Però realment és així, estem durant tot l'any pues, fent aquest control i aquesta vigilància i sempre estem també en coordinació amb els municipis, perquè n'hi ha que dir que nosaltres duem els tractaments en el que és el medi natural, però els municipis duen les actuacions dins del casc urbà. Entonces, ante episodis de pluges com estos, pues tenim que coordinar-nos per a no anar al mateix lloc i aunar esforços per a poder en 4, 5, 6 dies fer un barrido per tota la província en aquests focos per a evitar que aquestes larves se convertisquen en mosquits. Està clar, algun mosquit va eixir perquè és impossible eliminar el 100%, però després també en tractaments terrestres que reforcem tractament adulticides.
20: Doncs ahir ja veiem tot aquest treball en aquesta prevenció i aquesta lluita contra els mosquits, i ahir on diem el calor és protagonista i el sol que també és protagonista d'una altra de les qüestions on també la Diputació està ficant molt d'èmfasi, perquè ja estem en la fase 2 d'aquest pla de Diputació Resol, d'aquesta instal·lació de plaques fotovoltaiques.
21: Efectivament, també des de la meva àrea de transició energètica pues estem en aquest moment fent la fase 2 del pla Resol. El pla Resol és un pla que el que pretén és pues, que les noves tecnologies puguen arribar a tots els municipis més xicotells, com per exemple són les plaques fotovoltaiques, per al final tindre pues, una província més sostenible en el medi ambient. I a més, aconseguim que els municipis tinguin un estalvi energètic, perquè aquesta energia que se produeixen a través d'aquestes plaques fotovoltaiques o la instal·lació d'il·luminaris LED que fan que gasten menys, pues, aquests diners que no tenen que pagar de la despesa elèctrica els alcaldes, els ajuntaments, poden dedicar a atendre altres necessitats que tinguin els seus veïns. I, efectivament, pues, en aquesta fase 2 s'estan beneficiant el que són 27 municipis en unes 55 instal·lacions i amb una inversió de 1,15 milions d'euros. Si sumem, que és important el dato, la fase 1 i la fase 2, ja hem arribat, o hem sigut capaços d'arribar ja a 60 municipis de la nostra província. Municipis xicotells de menys de 3.500 habitants i ja tenim arreu de la província 100 instal·lacions de plaques fotovoltaiques en sostres, en teixos, en cobertes d'edificis municipals que el que estan fent és ja generant estalvis en la despesa elèctrica dels municipis. I conforme dic, pues estos diners que els pobles se tenien que gastar pagant la factura elèctrica, pues ara la poden dedicar a altres temes. No se queden enrere en aquestes tecnologies que altres poblacions més grans pues sí que poden tindre alcance i, a més, pues som més respetuosos en el medi ambient per tindre una província més sostenible.
20: Doncs aquesta sostenibilitat i també aquesta lluita per el respecte del medi ambient i sobretot aquesta lluita contra les plagues dels mosquits. Hem obert aquesta setmana aquesta finestra de la província amb el que és diputat provincial de Transició Energètica, però també de Medi Natural. José María Andrés, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de COPE.
21: Gràcies a vosaltres.
20: Moltes gràcies, diputat provincial. Per cert, que disfrute molt de les festes de Moncofa, que són ara mateix en marxa. Això és en un dia on especialment al nord de la província de Castelló s'està notant i ser fortes ratxes de vent. Està actiu fins a la mitjanit l'avís groc a tota la zona nord de la província de Castelló. S'han registrat, per exemple, de més de 130 km per hora a el coll de l'Ésser de la Pobla de Benifassà. Seguís ara sí. Arribem a la una, mediodía, COPE.
0: Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
3: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad.

El 9 d'octubre Castelló retorna a les seues arrels, com de la festa a la vespera. El dia 8 a les 23:59 hores. No et perguis el castell de focs artificials que es llançarà des de l'Auditori i Palau de Congressos. Ja el dia gran, des de les 11:35 hores. Suma't a la cercavila dels moros d'Alqueria, els dolçainers i tabaleters de Castelló, l'Aljava i els cavallers de la Conquesta, que partirà des de l'estàtua del rei en Jaume I. I a les 12 del migdia, gaudeix del concert commemoratiu de la Banda Municipal de Castelló. Consulta la programació a castelló.es. Regidoria de Cultura, Ajuntament de Castelló.

0: sí, sí, la fira ja està així. Del 16 al 25 d'octubre, Onda torna a viure la seva setmana més gran. Una fira declarada festa d'interès turístic autonòmic amb el millor bou al carrer i ferros de primer nivell, com Partido de Resina, Sobral, La Quinta i Santiago Domecq. Gaudeix de la millor música amb els concerts de La Pegatina, Álvaro de Luna i Marta Santos i l'espectacular orquestra Panorama. Gastronomia, penyes, tradició, música al carrer i moltes activitats per a passar-ho en gran. Consulta tota la programació en fira.onda.es. Ajuntament d'Onda, viu la fira.
1: Quadis Ebro, concesionario oficial en la provincia de Castellón, en Camí Pigros 20 de Castellón, patrocina Deportes Cope más Castellón, de lunes a viernes de 3:25 a 4 de la tarde con Juan Igual.
2: Ana, tú que conoces a mucha gente, ¿sabes de alguna empresa que alquile herramientas eléctricas?
3: Sí, claro. Ricardo Peris Materiales. Aparte de proporcionarte todo para la reforma, ahora tienen esta cómoda opción.
4: Ricardo Peris, materiales de construcción, alquilador autorizado de herramientas Hilti. Nos encontrarás en calle Borriolenc 41 y en ricardoperissl.com.
5: Celebra el 9 d'octubre a Benicarló amb música, tradició i teatre. Dijous, 8 d'octubre a les 8, concert de la cantant Naina, una de les veus més innovadores de la música en València. I divendres 9 d'octubre a partir de les 11:30 tindrem la Cercavila, l'acte institucional, i a les 12:30 l'espectacle Rosa de Paper, en homenatge a Vicent Andrés Estellés, Ajuntament de Benicarló.
6: Escuchas Cope.
7: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad.